com un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

les 12 van arribar la fada bona i ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

començaré la propera cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom

racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

0: đến đây là để giúp đỡ các bạn.
1: Esas son espillas que aporté en el dance. Esperando Tinder Fresh. Esperando Tinder Fam. Esas son las chances que están fescallar. Recorren el teus carrer. Recorren el teu pasar. Esas son las bares que han bombardejat. Avión de la libertad. En la nit dels oblidats. Aquestes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanat, amb la lluna de regal.

I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.